0: Molt bona vesprada de dijous 6 d'agost. Estem acabant ja la primera setmana del mes, ja sabent, amb molta calor. Avui podem arribar a les afores a superar els 32 graus de temperatura màxima i també amb diverses festes patronals en marxa que copen l'actualitat en estos mesos d'estiu a la nostra comarca. Però, abans de fer un repàs per tots els actes més destacats, els parlem avui d'una notícia del dia que ens hem enterat a primera hora del matí. Hi ha novetats sobre la residència i centre de dia per a persones majors que es vol construir a Potries. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emès una sentència desfavorable cap a l'Ajuntament del municipi, donant-li la raó a Conselleria i, per tant, desestimant la construcció d'aquest edifici. Què suposa això per a la ciutadania? Doncs li ho preguntem directament a Alfredo Cortell, president de l'Associació dels Pensionistes de la SAFOR. Alfredo, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com esteu després de rebre esta notícia, d'esta sentència?
1: Home, la veritat és que no era esperable que la solució fos altra. Era lo que és, així el que era esperable dins de conforme estem. Entonces, claro, el tema és de que de forma molt freqüent una cosa és la legalitat i l'altra cosa és el que des del punt de vista d'algú que no entén de lleis és la justícia, vull dir. Este fet era algo que anava a afavorir els més desfavorits i mira per on sempre són els que paguen el pato.
0: Clar, perquè, Alfredo, com està la situació actual en les afores en aquest aspecte? És a dir, quines alternatives vos queden si ara que aquesta residència segurament no tira avant?
1: Anem a veure, tampoc anava a resoldre els problemes la residència, ja que tindre en compte en que la quantitat de residències privades i concertades en lo públic, al final estan apoyades per lo públic, són la majoria, menys dotes que n'hi ha a nivell públic. Ara, jo crec que els que defenen lo privat anar retallar és previsible que no vulguin que aparega ninguna brossa que funcione. Vull dir, si pogueren demostrar que la residència que anava en Potries fora eficient, o sigui, que obtinguera els millors resultats en el menor gasto, podria servir de comparació perquè això anaren apareguent més a lo llarg de tota la comarca i de tota la comunitat. Com és normal, si tu tens un camp en el que hi ha una brossa, pues l'arranques. Pues la possibilitat de que aquesta residència funcionarà bé és molt més important de lo que anava a resoldre. Perquè al final, a la postre, la quantitat de persones que necessiten una residència pues són molt més de les que poguera acollir 50 o 60 places. No obstant, hi ha que tindre en compte que si realment la gent que és responsable de benestar social volguera realment apoyar a les persones que més ho necessiten, lo important seria també els centres de dia, perquè n'hi ha molta persona que no és autònoma completament, però encara es pot valdre i que perfectament podria estar en un centre de dia en sa casa i en una residència. Què passa en este moment? Que aquesta persona, com no hi ha ni centre de dia ni residència, va estar en sa casa en lo que una de les persones d'aquesta família va tindre que deixar de treballar per atendre a aquesta persona. I la gent no ho entén de que realment hi ha unes polítiques que no polítics que beneficien a la majoria i altres que beneficien a quatre.
0: Claro. Clar, és que em sembla molt interessant això que acabes de dir, Alfredo, perquè clar, ens centrem en que és necessària la residència per a les persones que ho necessiten, no? Que van a fer ús d'ella, però també ho és per als familiars, perquè clar, conciliar es fa cada vegada més difícil i tots treballem i no ens podem ocupar, no? Al 100% d'aquestes persones.
1: Clar, quan té una família un element, té un problema, repercuteix en tots, més o menys. En aquests casos, realment repercuteix en que algú té que deixar de treballar per atendre la malalt, perquè l'ajuda que apareix al cap de no sé quant de temps que l'has demanat tampoc cobreix la possibilitat de que tu te'n vagis a treballar i la persona estigui sola en casa. Clar. Són situacions que, per desgràcia, sempre afecten al que menys té. Al que menys té. I tots es creuen que a mi no em té que passar. I antes o després patiràs les conseqüències de les retallades, les conseqüències de les privatitzacions, que és el que a fi a la postre interessa. I no per atendre, sinó per guanyar diners en estos millors. És que el problema és que tot ve a que hi ha una sèrie d'empreses i a sèrie d'interessos econòmics que el que venen és guanyar diners, no més. I més ni menys.
0: Clar, és que és important remarcar això de, que has dit abans també, Alfredo, que, clar, aquestes 50 o 60 places de la residència de Potries no solucionarien res, però, evidentment, no tindre-les pues, també pues, afecta, no? No, és que, bueno, solucionaran la papeleta, però pues, per a una no persona si dit... o per a 50 persones seria
1: sí,
0: la solució.
1: Jo no sé si dic que no resolien res, i ha dit així no és veritat. Ara era la de la papeleta de 50 i 60 persones.
0: Claro.
1: Jo em referia al problema global de la comunitat.
0: Claro. Sí, això també em referia jo, sí, Alfredo.
1: Que està la quantitat de residències públiques és mínima en relació a la quantitat de residències
0: exacte.
1: Privades. I totes les privades, quasi totes, funcionen pel mig de la qüestió pública. O sigui, ni han peix ni han subvencions que fan que la persona pugui estar en una residència privada concertada. Però resulta que si tu tens un familiar que realment necessita entrar en una residència i trobes plaça i no tens ajuda econòmica, entres a l'espera de que la conselleria el concedisca l'ajuda econòmica. Però, mentrestant, tu tens que anar pagant tots els mesos la quantitat corresponent de la residència, lo qual significa que això ho poden fer alguns i altres no. I el tindre residències privades, completament privades, pues clar que n'hi ha, i n'hi ha gent que ho fa, i com si fos un hotel, però fa falta el tindre uns recursos econòmics que la majoria de la població no els té.
0: No els tenim, clar. I a més, m'agradaria destacar, Alfredo, perquè clar, estem en un temps, en una època que la soledat en persones majors pues és un tema que està a l'ordre del dia, i al final pues, no sé si tant la residència, però sí un centre de dies també pues, poder donar-li a les persones pues, un què fer en el dia a dia, no? Un motiu per alçar-se i arreglar-se i eixir de casa, almenys, no?
1: I ara el dic, el centre de dia és l'alternativa durant molt de temps d'una residència. A les residències no els interessa.
0: Clar.
1: Explico. Entonces, n'hi ha iniciatives que hi ha que reconèixer que realment estan funcionant. Per exemple, tu coneixeràs el programa Radars de Cide Gandia,
0: sí.
1: Que ha sigut algo que jo al principi pensava que va ser algo que fos un escaparat i que diria, bé, ho han fet, però no servia. I realment jo, la meva gran sorpresa i alegria és que està funcionant d'una forma brutal. O sigui, perquè que en un any tinguin 90 persones o 80 que estiguin acudint a... No és un centre de dia, però és un centre on realment la gent que està en soledat i és vàlida deixa d'estar en soledat. Perquè la soledat és algo que realment comporta no a soles un patiment emocional, sinó també enfermetats físiques. Donen lloc, la soledat provoca enfermetats físiques. Entonces, n'hi ha moltes voltes en què la persona està soles i ahí n'hi ha un problema que jo vull fer notar de que en moltes ocasions la soledat ve determinat per les condicions físiques de l'habitatge. Mm-hmm. O sigui, tu una persona que té dificultats de mobilització perquè està completament bé, la clau és en un tercer pis sense ascensor i la condena és estar a soles tota la vida. I això és una cosa que està encara en el tinter d'intentar resoldre-ho. Eixes persones només posant-les en una vivienda en tinguera ascensor o en una planta baixa podrien fer vida normal.
0: Claro. O inclús una planta baixa que tingueren accés al carrer directament.
1: Claro.
0: Alfredo, moltíssimes gràcies per atendre'ns

0: i bueno, estarem pendents de com evoluciona aquest tema, no en concret de la residència de Potries, que també, sinó pues, de aquesta necessitat, no?, de residències que tenim en general en la Safor, que, sí, que tard o pront ens tocarà a tots, eh? Perquè
1: però jo diria, sí, que hi ha que defendre-la pública.
0: Correcte.
1: I no recurrir baix ningú concepte a la pública-privada. Mm-hmm. Perquè això és tema on sempre, això és fàcil. Si tu vols una pública privada, tu vas a ERTE, dius, escolta, mira, a mi m'interessa que posen, es dona el terreno, o es fa no sé què, o tinc no sé quantos, i tens 50 empreses que s'han de fer-la. El que ens interessa és que sigui pública completament, i luchar perquè sigui pública, i esperar que potser algú, en alguna interpretació de la llei, es doni compte de que la llei està... La llei, la legalitat és una cosa, i la justícia és una altra. La justícia està per favorir als més desfavorits. Però és una cosa que molt poques voltes estem content.
0: Així és, Alfredo. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Adiós, gràcies.
0: Gràcies, adéu.

0: Però recordem que aquesta sentència no és definitiva, no és ferma i es pot, i de fet, es recorrerà. Preguntat per què és el que es pot fer a partir d'ara, l'alcalde de Potries, Sergi Vidal, ho té clar.
1: Anem a elevar un recurs de cassació per al Tribunal Suprem per a elevar la qüestió a instàncies superiors. Hem sol·licitat ja una reunió a la consellera de Serveis Socials i a la vicepresidenta de la Diputació per a demanar i preguntar quina és l'alternativa que van a oferir-li a les persones majors de Potries i de la comarca de la Safor. I en tercer lloc, anem a mantindre totes les vies obertes, fins i tot sense descartar la col·laboració públic-privada en el cas de la residència de Potries. Sempre garantirem que hi hagi places públiques. No ens podem quedar de braços creuats amb l'altíssima demanda que hi ha de places residencials.
0: Pues ahí teníem a l'alcalde, a Sergi Vidal. Anem a publicitat i continuem amb més temes.

0: sona esta cançó, ja saben per què. Connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja de Gandia, a la platja Nord, i avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
1: Avui tenim bandera verda, estava fent un suau vent de llevant molt agradable. I avui ja es nota que estem en ple agost. Tenim un 100% d'afluència.
0: Un 100% d'afluència allà a Voreta Mar, i suposo que s'estarà de luxe, eh?
1: Sí, ara fa un poc de calor, però lo va del ventet este que va refrescant, i entre això i l'aigua estem de categoria.
0: Molt bé. Perfecte, Òscar. Pues moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta informació. De primera mà des de la Voreta de la Mar. Gràcies.
1: Adéu. Adéu.

0: Tele Maradona, maldita.
1: I aprofitem esta cançó tan alegre, que sempre ens transmeteixes ganes de ballar, per contar-los una d'aixes històries amb final feliç. Resulta que el passat 25 de juliol, Paco Canya, que és un integrant de Protecció Civil d'Oliva, estava tan tranquil·lament en un bar del passeig del municipi d'Oliva, quan una dona va caure al terra entrant en parada cardiorrespiratòria. Ell no ho va dubtar ni un moment i es va llançar a fer les maniobres de reanimació fins que arribava el SAMU per traslladar-la a l'hospital. La seva ràpida actuació va ser crucial per poder salvar-li la vida. Ara, la dona, que es diu Vicenta Escoto a Unión, ja ha rebut l'alta i ha tornat a casa. Final feliç i una història redona gràcies a la ràpida intervenció. Dani García, coordinador de Protecció Civil d'Oliva. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, com estem?
1: Una formació que feu des de Protecció Civil que marca la diferència entre que ara pues una persona estiga viva o no.
2: No? Sí, per supost.
1: Conta'ns.
2: És una formació que crec que hauria d'impartir-se obligatoriament en els col·legis. És algo que el tema de la formació és algo que hem reivindicat durant molt de temps, però bueno, els polítics que tenim pues, tenen altres obligacions o altres pensaments més importants.
1: Dani, no sé si pots apropar-te un poc més el telèfon a la boca per escoltar-te millor.
2: És que estic
1: millor
2: al costat d'una carretera.
1: Sí, sí.
2: I estic treballant i
1: ai, vale.
2: El sonido és el que tinc.
1: Vale, ho fem superràpid, Dani, per a no destorbar-te en la feina. Res, que en què es basa esta formació?
2: Pues es referente al tema del Plan Nacional de RCP, ¿vale? Uh-huh. Y es la famosa maniobra de reanimación cardiopulmonar. Así, telefónicamente, no puedo decirlo, pero son descompresiones torácicas y las insuflaciones.
1: Uh-huh. Y eso, todos los miembros de Protección Civil le heu de hacer esta formación obligatoriamente, ¿no?
2: Ahora no estem obligats, però jo, tots els membres que entren, els obliga a realitzar-la. Uh-huh. De fet, jo mateixa sóc instructor del CIMICIU, del Pla Nacional de RCP. Uh-huh. I és de veres que ara, per exemple, tinc tres o quatre integrants que encara no han pogut fer-la perquè fa poc han aplegat, però els membres més veterans sí que tenen tota la formació.
1: I és essencial, en aquest cas, bueno, la vida d'una persona corria perill. No sé si heu pogut parlar amb Vicenta, Dani.
2: Jo personalment no, però el company Ivan, que és el que porta el tema de les redes socials, i Paco mateixa, sí que han pogut parlar amb tant ella com amb el nebot. I la senyora està pues, eternament agraïda.
1: Mm-hmm. Clar, ara ja està sana i salva, ja... ha tornat a casa i suposo que vaja, que eternament agraïda, no?
2: Sí, jo m'alegre perquè jo mateixa, pues, jo abans era treballador també en ambulància, ara em dedico a una altra cosa, el tema d'assistència en carretera, uh-huh. I pues, el tema de la formació, però reivindiquem que és algo superimportant.
1: Molt bé. Dani, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per traure uns minutets ahí al costat de la carretera per atendre'ns.
2: Tranquil. Per el sonido.
1: No, tot el contrari. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Per atendre'ns i per la feina que feu. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per donar ressò.
1: Gràcies.

0: La una i quasi set minuts del migdia. Enrique Bodí, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: Fem un repàs de l'actualitat. Comencem amb un tema sobre el padró de Gandia.
1: Exactament, perquè l'Ajuntament de Gandia ha aprovat, Celia, definitivament aquesta primera ordenança reguladora del padró municipal d'habitants de la història en la ciutat de Gandia, una vegada finalitzat el període d'informació pública sense que hagin presentat cap al·legació, ni siquiera tampoc del Partit Popular. D'esta forma, la nova normativa és més restrictiva per evitar que es produïsguen nous episodis de suplantació d'identitat i irregularitats en les inscripcions en el padró. Com a mesura més contundent, a partir d'ara, serà necessària una fotocòpia del DNI de la persona que lloga una vivenda per a que l'empadronament es pugui formalitzar. Mm-hmm. Amb aquesta aprovació, Gandia disposa per primera vegada d'un marc jurídic específic que permetrà reforçar la gestió del padró municipal, també que sigui més homogènic els criteris d'actuació, incrementar la seguretat jurídica i, al mateix temps, dotar de serveis municipals d'una ferramenta adaptada a les necessitats actuals de la ciutat. Escoltem, Celia, si el pareix, al regidor Adrià Vila, que es el responsable del padrón municipal.
2: Hasta ese momento concreto sí que se solicitaba autorización del propietario, pero no se solicitaba fotocopia del DNI del propietario. Ese simple cambio de paradigma, eso lo que implica es la necesidad de tener que interactuar con el propietario para comentarle la situación que se va a abordar. Hasta entonces eso no estaba pasando, no pasaba.
1: El responsable de l'àrea ha fet balanç del treball diari que es realitza per a depurar el padrón municipal. Així, des de l'inici de la legislatura s'han revisat i depurat prop de 4.900 empadronaments gràcies a aquest control i la detecció de duplicitats, documents caducats i bé, fins i tot situacions irregulars.
2: Hacemos un trabajo muy arduo de depuración de forma constante entre la gente empadronada en la ciudad de Gandía. De hecho, durante esta legislatura hoy estamos en torno a las 4.900 depurados inscripciones.
1: Sobre este mateix tema del padró municipal, Celia, s'ha pronunciat el portaveu del PP. Víctor Soler ha promès control i seguretat en els registres del padró sempre i quan, evidentment, arriben a ser govern local.
3: El padrón es un problema para la ciudad, especialmente por la barra libre de empadronamientos que ha introducido en Gandía, que ha ocasionado que la Policía Nacional investigue varias tramas respecto al uso y abuso fraudulento del padrón municipal. La buena noticia es que eso se acaba, y se acaba a partir de mayo del 2027 con el gobierno del CAN.
1: I davant d'aquestes queixes rebudes per usuaris de la piscina municipal de Piles, l'Ajuntament d'esta població s'ha vist obligat a rectificar la mesura adoptada ahir dimecres per recomanació de l'empresa adjudicatària de servei, en la qual es prohibia l'entrada a la piscina gran als menors de 3 anys. La demanda ciutadana ha fet que el consistori no ha tingut més remei que recular i mantindre les normes d'ús per a menors de 3 anys, que finalment sí podran accedir a la piscina gran, acompanyats sempre, això sí, d'una persona adulta i amb espanyols aquàtics corresponents i utilitzats de forma correcta. Mm. Davant, era una petició tant de la concessionària com del propi ajuntament que les famílies s'han posicionat en contra i per estimar la precaució per a que la piscina continuï seguint un espai obert i segur, és necessari que les persones adopten aquest tipus de qüestions com ara, per exemple, els bolquers aquàtics. I se'ls sembla una última qüestió. Mm-hmm. Xeraco acaba de posar en marxa un nou sistema de videovigilància local que està inclús reforçant la qüestió de seguretat en la població i fins i tot s'han detectat els presumptes autors d'uns robatoris ocorreguts en habitatges a aquesta localitat en este cas de Xeraco. Mm. Posem punt i final, si els sembla, este repàs en les qüestions dels titulars, amb una qüestió referida, en este cas, a Oliva i la cova forada, la famosa cova forada que el consistori va promocionar, un d'aixòs jaciments arqueològics més importants del territori valencià. De fet, en l'actualitat, l'Ajuntament ja està treballant per a que es desenvolupen futures activitats que puguen servir per accedir a la ciutadania al treball realitzat en esta cova. Recordem que va ser descoberta en 1975, així com els descobriments realitzats en ella. Mm-hmm. Cal assenyalar que recentment el Servei d'Investigació del Museu de Prehistòria de València i la Universitat de València han tancat una nova excavació en esta cavitat al voltant del treball en successives campanyes des de l'any 1981 fins al 2013 i posteriorment des de 2022 s'ha iniciat un nou projecte de prospecció que va prorrogar-se fins a l'actualitat.
0: Has dit, Enrique, que l'Ajuntament fa molts esforços,
1: Està fent esforços i encara farà més.
0: Exacte. Teo Peris, regidor de Patrimoni Històric d'Oliva. Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Què tal?
0: Conta'ns quines són aquestes activitats per promocionar este xicotet tresor que té Oliva.
4: B, pues bueno, en Wine es la quarta campanya arqueològica que es fa allí a la cova foradada. Com bé heu dit, pues, qui la impulsa és la Universitat de València i el Servei d'Investigació de Prehistòria, que estan dirigits per Àlex Eixea i per Alfred Sánchez.

0: per Àlex Seixea i per Alfred Sanchis, a banda també d'haver recolzat fer un equip multidisciplinar d'arqueòlegs i de geòlegs. I en Wine, bueno, pues s'ha fet una tasca de treball sobre el nivell del paleolític superior, ampliant les tasques que vam fer l'any passat en un espai del paleolític mitjà, i de les tasques d'enguany pues, han pogut traure material sobretot pues, lítics, faunístics i vegetals, que permetran conèixer molt millor pues, les primeres poblacions d'Homo sapiens hacia la Safor. Van estar en contacte amb els arqueòlegs, amb l'equip d'investigació, i van creure convenient pues, fer alguna activitat de divulgació en Oliva. Entonces, ara, clar, tot això requereix un temps, perquè ells han fet ara lo que és les tasques de camp sobre el mateix jaciment, i acabant ve el treball d'investigació. I això requereix més temps. Però, bueno, hem posat a disposició d'ells qualsevol local en el que puguem fer divulgació per a donar a conèixer a tot aquell que tinga interès, i de primera mà, perquè serien els mateixos investigadors, és que donarien a conèixer què és el que està fent-se allí. Clar, això serà al llarg del curs, al llarg de l'any. Encara no podem concretar res perquè depenem de quina siga la faena que vagin fent ells.
1: Claro, vale. O sea, que esperarem primer, no?, al que facin la feina els investigadors, i una vegada ja coneguem, no?, de primera mà esta informació que es dona la cova. Sí. Ja farem més, ja concretareu, no?, les activitats.
0: Sí, farem, concretarem, però... perquè...
1: Dime.
0: Sí.
1: Digues.
0: No, la idea és això. La idea és donar a conèixer este bé cultural que tenim, el jaciment de la Cova Forada, pues, és, durant molts anys ha estat vinculat a una tasca d'investigació, pràcticament d'investigació, i de divulgació encara no s'ha fet, jo crec, pensem que és suficient a nivell de tota la població. I en tot el que ja tenim i tot el que se coneix d'ella i la importància que té, pues, seria interessant donar a conèixer-lo. De fet, és una de les pocs jaciments que n'hi ha que mantenen una seqüència estratigràfica seguida entre el paleolític superior i l'inferior. Hi ha que recordar que en esta cova es va descobrir unes restes de nerdental d'un individu d'uns 30-40 anys en l'any 2010 que és un, bueno, es va replegar, es va descobrir lo que és la part del crani i el tòrax, tot un continuo, la part superior, que això és, no n'hi ha moltes mostres com aquestes en la península.
1: És impressionant, això, sí.
0: Per això m'he referit a... Fa 100.000 anys.
1: Sí. Per això m'he referit abans al tresor, no? És un dels tresors que té Oliva en aquest aspecte. I, clar, regidor, no sé si un dels objectius també de donar a conèixer esta cova és també... perquè podria ser un dels atractius turístics per excel·lència, no?, d'Oliva?
0: Sí, a veure, ja que tenim en compte les limitacions que dona un jaciment arqueològic, sobretot per la ubicació. Això és una altra cosa que també volem nosaltres treballar, però això, a curt termini, és més interessant la divulgació, el donar a conèixer a la població què és el que n'hi ha, quin tresor tenim allí. El fet de visitar-la ja depèn de molts altres factors, perquè clar, el lloc en el que està no és un lloc públic, l'accés pot ser complicat i a més estan allí fent tasques ara d'investigació. Llavors, pensem que el primer pas més interessant de cara a la població, de cara a tot aquí que vulgui conèixer i que tingui interès, és precisament això, donar a conèixer. I acabant ja, pues, mirarien la forma de poder accedir si és que es pot, i es pot fer de manera més general.
1: Bueno, regidor, pues moltíssimes gràcies per traure els minutets i atendre'ns, i estarem pues, això, molt pendents de les activitats que feu allí a Oliva, de cara a la cova de la Forada. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Tinga bon dia.
2: Ocasión Plus.
3: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de

0: Este dissabte, 8 d'agost, a la platja d'Oliva, se celebra la Fira del Comerç. Una molt bona oportunitat per passar la vespreta i donar suport al comerç local a molt bon preu. David Morata, el president de l'Associació de Comerciants d'Oliva, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Cèlia.
0: Conta'ns què podem veure en aquesta Fira del Comerç d'Oliva.
1: Sí, és la Fira del Bona Mar, que se diu. Val, és el proper dissabte, com has dit, sí, de 7 de la vesprada fins a les 11:30 de la nit.
0: Quan ja no fa calor, eh?
1: Efectivament, vale. I la gent és més a passejar, i és a sopar... i aprofites. Exacte. I donem a conèixer el que és el nostre comerç. Com bé has dit, amb molt bones ofertes. Val, posarem també a la venda 300 euracos per les 300 primeres persones que vinguin. Val, tu pagaràs 20 euros i te donarem 30 euracos. Val, ja t'estàs estalviant un 33%. A part de les ofertes de cada comerciant porta per al Bona Mar.
0: És a dir, els euracos, recordem així breument com funciona, és per cada 20 euros tens 30 per a gastar, no?
1: Efectivament, efectivament.
0: Sí, per a gastar
1: en el comerç. Te premiem, com si diguem, en 10 euros més, que en este cas són euracos, que és la moneda que gestionem des d'ACO, val? Des d'una plataforma que tenim, ho gestionem, i sí, per donar suport al comerç, clar. És també un atractiu més per a les 300 primeres persones que vinguin, pues podran beneficiar-se d'aquest descompte.
0: I què és el que podrem veure? Són les tendes que trauen les seues coses al carrer?
1: Sí, per supost. El que tenim a les nostres botigues ho traurem al carrer. Val, ara també estem en plenes rebaixes. Clar. Però es traurem també en preus reduïts. Val, de banda també de les ofertes i tal, què més hi ha? Val, per als més menuts sempre preparem uns castells inflables. Val, i mentre els pares fan compres, els fills estan allí, els pares estan més relaxats, aleshores pues, estàs més tranquil i més a gust fent les teves compres.
0: Claro.
1: També com a novetat, vindrà un mag.
0: Ah, mira.
1: Vale, que anirà entre paradeta i paradeta, entre comerç i comerç, interactuant amb els clients, pues, fent algun truc de màgia, i la veritat que jo crec que estarà menys, sí, la veritat que sí.
0: És una molt bona forma, pues, això, de traure també públic de familiar, no? De dir, pues, jo és que anar a comprar en els xiquets m'agobia un poquet, pues, no preocupes, que en ACO ho tenen tot pensat.
1: Tenen totes les activitats pensades per a ells. I convidem, per supost, als nostres veïns i als turistes, perquè ara sí que és de veres que hi ha molta gent, hi ha molt de turista, i hem d'aprofitar més que res també per a donar a conèixer el comerç que tenim a Oliva.
0: Claro.
1: Perquè sí que és d'Oliva, que el comerç d'Oliva està un poc més dispers. Però ahí és una manera de veure que a Oliva ho tenim tot, també.
0: Claro, de concentrar-ho tot, no?
1: Efectivament, claro. Fugint de les grans superfícies ho tens tot ahí, sobretot el tracte humà.
0: Claro.
1: Vull dir, és un valor añadir sempre que donem.
0: Això de traure les botigues al carrer, clar, no és la primera vegada que ho feu. Això realment surt efecte? Vull dir, la gent s'anima més a comprar?
1: Sí, a veure, sí que és de veres que quan tu estàs de vacances, pues, tal volta estàs més relaxat.
0: I compres més.
1: Estàs disposat a estar un poc més.
0: Sí,
1: i la veritat, ja són molts anys, no és el primer Bona Mar, és un any darrere un altre.
0: Claro.
1: En quan estem, és perquè funciona. I la veritat que estem molt contents. I esperem que este any superi el proper. Ja vos direm com quedem quan s'acabi el Bona Mar.
0: Vale. Després ja farem valoració, no?
1: Efectivament.
0: Vull una prèvia per convidar a tots, que és una molt bona iniciativa i molt bona oportunitat, no? Clar, a banda del mercat que tenim el dissabte, no vicial en la paraula, teniu més iniciatives de cara més pròxim?
1: Sí, un segonet, només el Bona Mar. Vale.
0: Sí.
1: Tenim nous comerços que s'han associat i tal, i així aniran. Vale, ve un comerç d'alimentació, ve la moda, ve joieria, ve art, ve una mobiliària, també hi haurà per a les mascotes, vull dir, que vas a trobar de tot.
0: Vale.
1: De tot és de tot, que podeu estar tranquils que trobarem de tot. Per això torno a convidar els nostres turistes i els nostres veïns, i sobretot a la gent de la Safor, que s'assume a gaudir d'una vespreta nit encantadora.
0: Molt bé. I a banda d'aquestes iniciatives, en ACO no pareu, eh?
1: Sí,
0: no pareu de pensar coses per a incentivar este comerç local.
1: Efectivament, sí, perquè clar, ja estan començant a obrir les grans superfícies d'humanitzar i tal, es tenen que diferenciar. D'aquesta manera, val, des de ACO hem pensat i hem fet, val, hem començat des de zero i hem creat una targeta de fidelització. hem agarrat un informàtic, val? I ara a setembre la presentem. Ens han fet una targeta de fidelització específica per al comerç. Val. Com funciona la targeta de fidelització?
0: Com funciona?
1: Pues molt senzill. Cèlia ve a comprar.
0: Vale.
1: M'ha comprat dos pantalons i dos jerseis. M'he gastat 180 euros, per exemple.
0: Vale.
1: Va. Què fa la targeta de fidelització? Depenent de cada comerç, té un tipus de descompte. Però pensem que té un 10% de descompte.
0: Vale.
1: Val. D'això 180 euros, tindrem 18 euros per a la propera compra. I ara Cèlia diu, ostres, vaig a fer un regal. Per a una amiga, dic, on puc anar? Ah, doncs mira, tinc 18 euros.
0: Claro.
1: En més de fer un clic i tindre-ho, vas, o mires el tracte humà que vas a rebre. I vull dir, i més personalitzat impossible.
0: Exacte. Val?
1: I en aquesta targeta de fidelització també tindrem una base de dades, val? De cada client, per exemple, Cèlia talla, gasta la talla S. Pues si ve una amiga teua, és que vull regalar-li alguna cosa a Cèlia, però no sé quina talla és. En la base de dades que tindrem de la targeta de fidelització, sabrem també la talla que gasta Cèlia.
0: I vamos, que més personalitzat i més pròxim impossible.
1: I volem fer-ho fàcil per al client, per suport. Doncs pues això ho presentem bueno. Ara a setembre.
0: Això és de cara al setembre, eh?
1: Sí, no parem mai, la veritat, que tenim que estar sempre a l'última.
0: La veritat és que es nota, no?, que esteu en actiu i sobretot també en els Euracos, no?, que també és una proposta, una iniciativa molt xula, també.
1: Sí, la veritat que sí, i funciona molt bé. La veritat,
0: funciona.
1: Que la gent ja el coneix. De tots els sortejos que fem, sempre fem Euracos, perquè, clar, si tu ho dones d'una altra manera, a banda que no se pot, val... Espera consumir a tots els comerços associats la propera la moneda d'Euraco.
0: Claro.
1: Que en aquesta plataforma que hem fet, quan ves, te la penges i després ja se te fan les transferències i perfecte.
0: Molt bé. Clar, ho has nomenat tu, David. No vull acabar l'entrevista sense preguntar-te per això, per com esteu, com va la cosa aquesta de que els diumenges puguen obrir les grans superfícies, com ho porteu?
1: A veure, de moment no ho portem mal de tot, però ho portarem mal, segur. Si no és a curt plaç, a llarg plaç, segur. Val? Perquè també és una iniciativa que no cap en ningú sentit. Mm. Busquem que tenim que ser sostenibles. Val? De lluny a dissabte que no manegem prou el cotxe, l'hem de manejar també el diumenge. Mm. Vull dir, i és un sense sentit, perquè de lluny a dissabte hi ha massa temps per realitzar les nostres compres. I ja no només una iniciativa que afecta el comerç, que sí, recalque, clar que afecta el comerç, però també a l'hostaleria.
0: Clar.
1: Perquè, clar, obrin els grans consumidors, ostres, doncs en vez d'anar-me jo a dinar a un restaurant, passe per allí, arreplegue i ja està. Vull dir, jo crec que és una iniciativa que només per al comerç no és bo, tampoc és per a l'hostaleria, i jo crec que no és una iniciativa favorable per a ningú.
0: Bueno, David, pues, moltíssimes gràcies per vindre. Estem pendents de totes aquestes iniciatives que té el comerç local d'Oliva, que són moltes, i este dissabte ens vegem allí. Recorda'm l'hora, a les 7 i mitja?
1: A les 7, de 7 a 11 i mitja del carrer Mediterrani a la platja Pau Pi.
0: Molt bé, ara quan ja no fa tanta calor, que ja s'ha amagat el solet, ideal.
1: Eso.
0: No tenim excusa. David, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre per donar veu.
0: Gràcies.

0: I entre festes i festes de pobles que tenim actives en la Safor, demà ens setem els moros i cristians d'Ador. Moltes ganes de començar tenen ja per allí, segur. Joanjo Camarena, secretari de la Junta de Moros i Cristians d'Ador. Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada. Benvingut. Moltes gràcies.
0: Escolta, que demà ja comenceu.
1: Sí, sí.
0: Com estan les ganes? Com esteu?
1: Bé, ja tota la setmana esta ja estem de prèvia, que diguem, i res, i demà ja comencem les festes.
0: Això sol passar molt, perquè ahir parlava també l'alcalde de Xeraco, de com van les festes, que ja s'acaben, i diu, ja s'acaben com? Si portem un mes ja de festes, s'allarguen per tots els costats. Escolta, parlem de la programació, que teniu demà, per exemple?
1: Bé, les festes comencen demà, a primera hora del matí, a les 8, amb la Diana, val? I després ja per la vesprada, a les 8 de la vesprada és el pregó, continuen les entraetes, i després fent la visita de Càbiles, que és ja de matinada, però que bé, les Càbiles estan obertes per a tothom i res, festa oberta, per a qui estiga per allí.
0: Molt bé, o sigui que qualsevol pot anar a visitar les Càbiles,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: conèixer
1: sí.
0: un poquet el mundillo.
1: Sí, en Ador la festa de Moros i Cristians és una festa oberta a tothom i tots un ben rebuig.
0: Allí en Ador n'hi ha tradició, eh? De Moros.
1: Sí, ja portem 26 anys.
0: 26 anys.
1: Fem festes, són unes festes relativament joves, però bueno, ja assentades, això sí.
0: Però la gent del poble participa, no?
1: Sí, sí, sí, són 240 festers, que per un poble de 1.700 habitants està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Sí, sí.
0: No traurem el percentatge perquè no som matemàtics,
1: no
0: però bueno...
1: No l'hem calculat.
0: Està molt bé, molt bé. Bueno, i a partir del dissabte i diumenge també teniu coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el dissabte a les 7 és l'entrada de bandes, a les 8 l'entrada de Moros i Cristians, que és un poc l'acte més central, més participatiu, i després ja el diumenge... fem les ambaixades. El diumenge de vesprà es fan les ambaixades.
0: No sé si preguntar-te si això és... a veure quin fill vols més, però quin acte és és l'entrada, és el central?
1: A veure, al fester, l'acte que més li agrada sol ser l'entrada, perquè és el més emotiu, el més participatiu, el més genial, l'acte que més genial veient-lo. A mi, personalment, les ambaixades, són la meva debilitat. Sí, perquè és un acte recuperat, són les ambaixades que teníem al poble, que daten del segle XVIII, les han recuperat, i li tinc una xicoteta estima per a nivell personal. I és dels actes que més m'agrada a mi.
0: Perquè en què consisteix les ambaixades? Per a qui no conega del tot la festa de Moros i Cristians.
1: És un poc, està clar que això és una festa, no? Però sempre hi ha un context històric,
0: claro,
1: de la Reconquesta, i res, són un poc els parlaments que es feien previs a les batalles entre Moros i Cristians.
0: Vale, no sé si allí en Ador també monteu com un castell,
1: sí,
0: feu escenografia,
1: sí, es munta el castell, sí, sí, i es fa l'ambaixar. Sí que tenim una particularitat que vam fer l'any passat, que va ser introduir música en directe a aquestes ambaixades, que som l'únic poble que ho tenim, vale? De tots els pobles que fan festes de Moros i Cristians, som l'únic que ho tenim, i crec que és una particularitat important a ressaltar de les nostres festes, sí, sí.
0: I aquesta música en directe va de la mà
1: de la banda
0: del poble.
1: Sí, sí.
0: O sigui, també unes festes on participen diferents entitats, no?
1: Va ser una música que es va composar expressament l'any passat per a celebrar un poc els 25 anys de la Junta de Moros i Cristians, que va ser l'any passat, ho van celebrar, i es va estrenar l'any passat, i un any es torna a repetir, i creguen que és un acte que diferencia un poc les nostres festes.
0: Pues sí, la veritat és que m'estan entrant ganes de veure-ho, però
1: pues,
0: és això, no?
1: Convidat estàs.
0: Gràcies, anirem. Clar, per a que la gent s'ho imagine, l'escenografia de l'ambaixada és el castell, no? Que normalment es munta, després puja, no? un portaveu de cada banda.
1: Sí, es fa l'ambaixada mora, l'ambaixada cristiana. Primer estan, els moros estan al castell, van els cristians, no arriben a un acord... I lluiten. I després és a l'inversa. I al final, Ador és cristià perquè la història així ho va dictaminar.
0: Primer guanyen els moros, no? I després els cristians.
1: Correcte, sí.
0: Joanjo, tu què eres? Més de moros o de cristians?
1: Jo sóc cristià.
0: Escolta, sí, sí. És una festa que sobretot els visitants, no? Que venen de fora, que no ho han vist mai, sorprèn moltíssim.
1: Sí, és un poc impactant, perquè no ho ha vist mai, doncs això és... El vestuari és llamatiu i després la música. La música també, així, de música sabem un poquet els valencians i sí, l'entrar, la veritat és que és un acte espectacular per a algú que no ho ha vist mai.
0: Les bandes de música, no? Darrere de cada esquadra.
1: Sí, sí.
0: Omplin moltíssim els carrers. Tot l'any treballant per a estos dies, imagina, no?
1: Sí, clar. Des de la Junta de Moros i Cristians es treballa dur per a coordinar i de les filades també, per supost, per atraure el pressupost i treure i tirar la festa endavant. Però en el nostre cas, de la Junta de Monjos i Cristians, que som un poc els que organitzem tots els actes, doncs sí, és treball, però bueno, es fa gust i...
0: Això sí, sarna con gusto no pica.
1: No pica, correcte.
0: Això diuen. Però i què feu per a recaptar diners? No sé si loteria, lo típic, loteries,
1: veure,
0: barres...
1: Sí, clar, lo típic, les filaes, el sustent econòmic de les filaes és això, és loteries i les quotes dels festers i les festeres, i després la Junta de Monjos i Cristians tenim subvencions municipals i després també cada fester fa una xicoteta aportació a la Junta de Monjos i Cristians i en barres i lo típic, traure, rascar de
0: un siga, no?
1: Sí.
0: Però al final val la pena les festes que es programen.
1: Sí.
0: Suposa que obertíssimes a tothom, com antes
1: sí.
0: Has dit.
1: Si
0: ens volem apuntar, podem apuntar-nos a una fila, a una comparsa, no?
1: Clar, home, apuntar-se arriba un poquet tard, per l'any que ve.
0: No, claro, sí, clar.
1: Sí, apuntar-se a participar de la festa, sí.
0: Exacte, apuntar-se a participar de la festa enguany i ja l'any que ve ja eixir.
1: Ja eixir, correcte.
0: Escolta, les tratges d'això fa molta calor o què?
1: Sí. No vaig a enganyar-te, fa molta calor.
0: Fa molta calor, però bueno, lo d'abans. Sarna sí. Con gusto no pica, ¿no?
1: Correcte.
0: Si mos obligaren, no ho faríem, això diu ma mare. Joanjo, moltíssimes gràcies.
1: De res, a vosaltres també, per
0: a gaudir.
1: Donar ressort a la nostra festa i res.
0: Per supost que sí, allí estarem.
1: Pues ho esperem.
0: En Ador, a partir de demà ja, tot per l'aire, no?
1: Sí.
0: Bueno, moltíssimes gràcies, Joanjo.
1: De res, un plaer. Vinga, adéu, bon dia.

Anem amb aquesta agenda cultural, aquesta cançó que sempre ens fa ballar un poquet. I començarem per fer un repàs d'algunes de les festes dels pobles que estan haguent ara a la Safor. Hem parlat de les de Miramar, d'esta matí la romeria, i també a Xeraco. Ahir se va celebrar el Dia de l'Encarnació, i este era l'ambient a la processó.

0: Era la banda de la Unió Musical Xeraco, que sempre toca les processons. I és que avui és l'últim dia de festes, allí, al meu poble, a Xeraco. I esta és la valoració que feia Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, ahir, el dia de l'Encarnació.
1: Molt divertides, molta calor també, però la veritat és que estem passant molt, molt bé. N'hi ha una colla molt bona de gent, hi ha un ambient i ganes de festa que tenia la gent del poble. La veritat és que disfrutant-ho en companyia de tots i a totes les activitats que s'organitzen, pues, bueno, disfrutar-les d'aquella manera. N'hi ha gent del poble que torna també, no? N'hi ha gent que has vist per ahir que no la veus en tot l'any, però saps que pa festes tornen, n'hi ha gent que treballa fora o viu fora. La veritat és que és un orgull, no? Poder-te retrobar en tota la gent que torna per a festes, pues, la veritat és que molt bé. I ara pues, ja disfrutant de les processons i anem a pel Cristo, que és la nit que ve a passar-la així en casa, en companyia de les tres Andes, no?, que eixiran a replegar-la. La veritat és que moltíssima il·lusió ja per anar encara en la recta meta. I res, i ara pues, a les processons també, no?, que també és part de la festa i disfrutant-ho, no? Partides de pilota, hem tingut de tot. La veritat és que han organitzat unes festes molt xules, inclús activitats per a xiquets, no? Hem vist que avui n'hi havia dos zones d'atraccions per parcs infantils i la veritat és que és una alegria.
0: Això ens contava Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, ahir, que havia hagut parc infantil per la vesprada, però és que avui, dijous 6 d'agost, dia del Crist a Xeraco, també hi ha, esta vesprada, de 5 a 7, un gran parc infantil pues, per a més menuts i també per als no tan menuts, per als no tan joves. Després també hi haurà passacarrer, com sempre, i la processó del Crist, que és la processó per excel·lència de les festes de Xeraco, coneixent totes les imatges. I després, quan acaba esta processó, pues, el gran castell de focs artificial. I després hi ha la gran revetlla per a concloure aquestes festes patronals del 2026. Avui, dia Cristo, ja l'últim dia. Segur que a Xeraco estan ja cansaets, però amb moltíssimes ganes encara, segur, segur. Més coses que tenim a Beniarjó. Un taller molt interessant. Es diu Les meues dos mares mòmia. És un taller per a més infants, és un espectacle familiar, i ve de la mà de Clara García, que la tenim a l'altra banda del telèfon. Ella és coordinadora d'Igualtat a Sequoia Pro, que és l'empresa que s'encarrega d'esta activitat, d'aquesta vesprada a Beniarjó. Clara, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, conta'ns en què consisteix este espectacle, Les meues dos mares mòmio.
2: Sí, bueno, aquest espectacle està englobat dins d'un projecte que estem realitzant a Beniarjó per a fomentar els valors des de la infància amb una mirada positiva, respectuosa i inclusiva per a totes les persones i centrada en la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Hem realitzat també una marxa especialment també per a la joventut d'art i cultura. I aquest en específic treballarem la diversitat familiar a través del contacte d'això de les meues dos mares.
0: Uh-huh. Clar, és superimportant esta inclusió des de ben menudets, no?
2: Sí, clar. Al final en la infància és quan més estan treballant el tema de la inclusió i fomentar aquest aspecte és superimportant.
0: Uh-huh. I clar, com ho feu per adaptar aquest tipus d'espectacle, no? Esta temàtica tan, tan i tan important per a que un xiquet o una xiqueta ho entenga.
2: Clar, com al final se fa al voltant d'un conte, ho veuen al final també com una activitat lúdica, no? Per
0: claro.
2: A treballar-ho. I aixina a través de l'aprenentatge, sobretot des de les mòmies, no?, que pareix aixina monstre i demés, però també s'inclou tota aquesta perspectiva de diversitat familiar i se treballa d'una manera molt lúdica, molt divertida i amb moltes ganes que participen.
0: Són Kika i Maruja, que acudeixen a la crida de la seva xicoteta mòmia, Susanita.
2: Sí.
0: Conta'ns això. Això és l'argument, no?, del conte.
2: Sí, bueno, no volem fer tampoc molts spoilers, no?
0: Perquè vale.
2: Gaudixen les famílies, però
0: vale.
2: Sí, al final Kika i Maruja són dos dones que viuen juntes i ha hagut una problemàtica en la seva filla i tenen que buscar-la.
0: Vale, ho deixem així en l'aire perquè sí. Volem que la gent vagi allí a saber-ho i a enterar-se jo, no?, del que va l'argument d'aquest llibre. Clar, suposo que vosaltres també després parlareu en les famílies, no? El feedback que vos donin, quin és? Estaran, suposo, molt contentes, no?, de que els xiquets i xiquetes pues, vagin assabentant-se d'aquestes coses.
2: Clar, no solament treballem el tema de diversitat familiar, sinó també portem endavant tallers de prevenció de violència de gènere, tallers d'igualtat d'oportunitats en totes les seves manifestacions, i al final són valors que les famílies d'avui en dia volen transmetre als seus fills i a les seues filles des de l'edat més primerenca. Mm-hmm. És clar, és molt important a nivell pedagògic també com se realitza.
0: Mm-hmm. Entonces, a banda d'aquesta vesprada, teniu alguna activitat més pròxima, així a la Safor?
2: Sí, bueno, així a la Safor portem endavant diverses activitats, uh-huh. i en específic en Beniarxó també anem a realitzar un taller de fotografia més participativa, també en matèria de diversitat LGTBI. Uh-huh. Aquesta sí que està més centrada més de cara a la joventut. Uh-huh. I també en el marc d'aquest projecte, un concurs de dibuix. Vale. També per a dibuixar en matèria de diversitat.
0: Però suposo que, clar, has dit que estàs és per a gent un poc més major, no?
2: Sí, més entrada en la joventut.
0: Uh-huh. Com podem... suposo, és lliure l'entrada, esta vesprada?
2: Sí, sí, clar, pot assistir tot el món a les 6:30 en la piscina municipal.
0: Vale.
2: I tot el món que vulgui assistir està convidat.
0: I en la piscina fareu algo? És a dir, estirareu a l'aigua o què? O és spoiler?
2: No. Trobe que no, perquè les mòmies, si tiren a l'aigua, se desfonten.
0: Però vosaltres conteu el conte, però es disfraceu?
2: Sí, també s'ha teatralitzat.
0: Vale. O sigui, que és un conte vivent, podríem dir, no?
2: Sí, totalment. Així també s'aprèn molt més.
0: Clar que sí, sobretot per als xiquets, no? Que, bueno, jo sense ser experta en la matèria, si és visual, suposo que es quedarà molt més, no?
2: Clar, al final aquests valors se transmeteixen millor, també.
0: Molt bé, Clara, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Les meues dos mares, mòmia, per a infants entre 3 i 8 anys i també per a les seues famílies. Avui, a les 6:30, en la piscina municipal de Beniarjó. No n'hi ha excusa.
2: A vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies. Clara, gràcies.
2: Adéu.

Continuem en Miramar, que ja hem escoltat a Sandra, que estava en la festa de l'escuma este migdia, ara, fa no res. Doncs esta vesprada continuaran amb el concurs d'escalabirres, que consisteix en apilar al màxim el màxim número de caixes de forma vertical sense que caiga, per tal de poder arribar a tocar una campana situada a uns 8 metres d'alçada. Bueno, divertidíssim deu de ser, això. És una activitat molt curiosa, però que continuarà amb la tradició, que és la cercavila i la recollida d'autoritats acompanyades de la Unió Musical Mila Marina i la missa en honor a Sant Andreu i els sants de la pedra, que ja sabem que són els sants que es commemoren avui. Estos sants estaran acompanyats de la colla de cabuts i dolçainers de Daimús, i a l'arribada de les imatges a la plaça Marjo es cantarà l'himne de Miramar. I ja per acabar el dia gran, la gran mascleta nocturna i rebel·la musical.